0: Adama FM, I like it forever.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.